guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru

guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru

giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri va giri